0: Antes, cuando Teresa presumía de que no sé en qué año tenía 9 años,
1: 2009.
0: Añadía, has dicho así como la modernidad.
1: Para marcar el límite de la modernidad, y voy y pongo Juan Luis Guerra.
0: Ay. La modernidad. Pero está bien, o sea, Juan Luis Guerra siempre hace las cosas
2: a la vez. A mí me encanta, es un clásico, un moderno y un todo.
0: Mucho mejor que Kanye West. Va, ¿dónde va?
3: Hombre.
0: Este siempre hace que acaben las cosas en alto. Bueno, chicas y chicos, modernos y menos modernos, buen fin de semana para
2: igualmente.
0: Todos.
2: Igualmente.
0: Y buen fin de semana también para ustedes. Nos volvemos a encontrar el lunes a las 6 de la mañana, a las 5 en Canarias, a ver si los acontecimientos históricos se toman un respirito, que no estaría de más. Que pasen un muy buen fin de semana. Hasta lunes.
4: Hoy por hoy, sus mejores momentos, siempre en la aplicación de la SER. Hoy por hoy, Menorca. Edu Zendán.
5: Hola. Tots i 20 minuts al migdia, què tal, com estàs? Benvinguts una vegada més a l'Oi por Oi en Menorca. Avui és divendres, és 31 de juliol, darrer dia de mes, i estem en directe a la plaça de l'Església, a la plaça de la parròquia de Sant Cristòfol, per fer programa especial per les festes de Sant Cristòfol. Les festes que ja són aquí, que fa un instant vèiem passejar just abans de començar el programa a la banda, seguida d'un munt de fiets, amb aquest prelegomen, aquest previ a la festa, una festa que avui ja tindrà el seu primer acte important, que és el pregó, concert després amb Huracán aquest vespre, un munt de coses que ja s'estan preparant aquí a migjorn. Nosaltres us convidam a que passeu una hora i 40 minuts amb nosaltres fins a les dues amb aquest programa especial per fer-vos arribar una miqueta el que sent ja avui per aquí per migjorn. L'ambient ja es nota, ja creix, i res, us convidam, com dic, a passar aquesta estona de ràdio en la nostra companyia. Nosaltres el que fem per no perdre més temps ja avui és conèixer quina és informació del temps. Noelia García, bon dia.
6: Bon dia. Avui divendres a la illa de Menorca continua el temps estable i càlid. Les temperatures pugen lleugerament. S'esperen màximes de 34 graus a Ciutadella i 32 a Maó. Avui serà un dia càlid, predominant el sol i el cel clar o poc ennuvolat. Bufa vent fluix de component sud amb brises del litoral. És una informació d'AEMET.
7: ...95.7.
8: Buscando el plan perfecto para tus momentos en Menorca, lo tenemos para ti. Cada día a partir de las 11:30 horas abrimos Cova d'en Xuroi. Disfruta de las mejores vistas de la isla y de las sesiones de música en vivo tras la puesta de sol. Únete a la diversión. Más información en nuestras redes y en covadenxuroi.com.
9: Dale a tu descanso la importancia que se merece. En Neima encontrarás calidad, comodidad y hasta un 60% de descuento en una gran variedad de productos. Ven, prueba y encuentra lo que realmente necesitas. Financiación sin intereses y transporte y montaje gratuito. Neima, en el polígono de Alayor, porque tu hogar es el mejor lugar del mundo.
10: L'Ajuntament d'Es Migjorn Gran desitja a tots els veïns d'Es Migjorn, amics i visitants, unes molt bones festes de Sant Cristòfol. Que aquests dies siguin d'alegria i festa per a tots. Vine i participa de les activitats que hem inclòs enguany en el nostre programa de festes d'Es Migjorn Gran. T'esperam. És un missatge de l'Ajuntament d'Es Migjorn Gran. Bones festes de Sant Cristòfol.
11: 53è Festival de Música de Maó. Nits de música als Jardins d'Espanya. Estampes i raïces. Amb el pianista cubà Pepe Rivero. Un viatge musical on la tradició espanyola dialoga amb el jazz i la sensibilitat llatina. Dimecres, dia 5 d'agost, al claustre del Museu de Menorca, a les 9 del vespre. Entrades a tiquetib.com i una hora abans a taquilla. Joventuts musicals de Maó. Sense música, no hi ha vida.
12: Recuperar la llibertat i la seguretat a Cateua és més fàcil del que creus. A Directe Menorca som especialistes en la venda i el muntatge de salvescales i ascensors. Ens encarreguem de tot, amb la proximitat i la rapidesa que et mereixes. Crida'ns al 971 15 17 93 o entra a directemenorca.com. Cateua, sense barreres.
3: Encuentra tu hogar ideal en Menorca con Inmobiliaria Estanza. Cuéntanos qué necesitas y deja que nuestro equipo te asesore con confianza y cercanía. Disponemos de una cuidada selección de propiedades singulares para todos los bolsillos. Somos los especialistas en suelo en Menorca. Inmobiliaria Estanza en Carrer Conqueridor 55, Ciutadella, Carrer Nou 28, Esmercadal y estanza.es. Tu sueño de vivir en Menorca cada vez más cerca. Contáctanos hoy mismo.
5: 12 i 25 minuts, arrencam el nostre programa i ho fem amb una primera convidada de luxe. És la regidora de festes del municipi i és també la caixera valdesa d'aquestes festes de Sant Cristòfol 2026. Tamara Roger, molt bon dia.
7: Hola, molt bon dia.
5: Com estàs?
7: Molt bé.
5: Te sentia ara fa un moment xerrar aquí amb veïns que te demanaven, hi ha nervis? I deies ara un poquet sí, ja.
7: Sí, sí, ara avui ja sí. La veritat és que la setmana havia anat bastant bé. No els anotava, sí, però ara ja avui ja ni comença bé.
5: És normal que hi hagi nervis en aquestes hores prèvies, que són les pitjors. Diuen que després una vegada has fet el primer vot, ja està aclarit.
7: Ojalà, no ho sé, ojalà que sí.
5: Ets la segona vegada que surts?
7: No, la primera.
5: Ah, la primera. Em pensava que era la segona.
7: La primera.
5: I t'estrenes directament com a caixera valdesa.
7: Així és, sí.
5: Clar, així s'entén més, potser, que hi hagi aquests nervis. Com va ser la petició per fer de caixera valdesa?
7: Tot va començar just l'any passat, en haver acabat les festes. Vaig sentir com les ganes de dir, i si ho prof? I li vaig comunicar a la valdesa de la meva intenció d'anar a provar el manco a cavall. Dic, si ho he de fer, ho he de fer en temps, jo, perquè me conec i dic, ho he de fer en temps. I la veritat és que pues, vaig anar a classe, vaig veure que anava bé, que me'n sabien desfer un poc, i li vaig dir que sí, abans si podia tirar endavant, i quan me va confirmar finalment, pues, va ser, ostres, és un càrrec important, però amb molt d'orgull i molt de respecte.
5: Hi ha aquestes coses que a vegades ens fan molta il·lusió, no? I penses, ostres, m'agradaria molt fer-ho, me faria moltes ganes, i després, clar, després arriba que te trobes que toca fer-ho, no? I és quan te trobes que la responsabilitat és grossa, no?
7: Sí, perquè en el moment en què ell penses, bueno, encara hi queda molt, d'aquí que arribi, no sé què, bo, però ara que ja hi som damunt, és en plan, és important.
5: Supos que, a part de fer aquest any de colcar, que deuen haver donat consells, també, molts, no?
7: Sí, jo també podria dir-se que he estat un poc cansada, a lo millor.
5: Demanant, no?
7: Demanant, perquè, clar, tot m'ha ve de nou, ho desconec. Sí que he estat els anys anteriors, reunions en les juntes, i ja te vas entrant de coses que potser desconeixies, però una vegada hi és dins, pues, és diferent.
5: Tenim enguany unes festes que, malauradament, venen marcades per la calor. Una calor que és una evidència en els darrers anys i que potser sembla que s'ha accentuat aquest estiu, anant per la tercera o la quarta onada de calor ja. I tenim una situació molt concreta que va passar la setmana passada, justament. Vosaltres sou les primeres festes que es fan després d'aquesta mort d'aquest cavall, un cavall que ja tenia una edat, és bé, i que es va produir també es vespre, no? quan ja potser la calor no apretava tant, però crec que potser tota Menorca, evidentment, haurà de fer un pensament, no?, en quant a adequar les festes un poc en aquesta situació climatològica que tenim últimament, no?
7: Sí, la veritat és que ha estat una setmana intensa, amb la Junta, hem estat pràcticament cada dia xerrant, i ahir ens vam reunir d'urgència amb la Junta, el Consell Rector de l'Iglésia i amb la banda de música per intentar trobar una proposta per avant com podíem solucionar aquest problema des de diumenge. I vam fer la proposta de fer primer jaleo, començar jaleo a les 10 del matí i fer la missa una vegada acabat a jaleo. I retar també una volta, serien dues voltes i canyes. Vam passar, avui matí mateix, hem passat la proposta de tota la resta de caixers. Tothom ja ha vingut d'acord, així és que, a part de totes les coses que ja teníem, les lones que teníem en el carrer, a la plaça, els punts per beure dels cavalls, manguera per refrescar els cavalls, a banda d'això, pues, avançarem a jaleo a les 10 del matí.
5: Mesura important, aquesta, novetat. Sí que les lones que hi ha posades a la plaça, no?, i en els carrers propers, no sé si és novetat d'enguany o si ja s'havia fet, però
7: ja ho havíeu fet.
5: Sí. Havia tapat tota la plaça.
7: Correcte, sí.
5: Des jaleo. I com dèiem, aquesta novetat important, que és avançar unes dues hores, no?, més a manco.
7: Sí, més a manco, sí, perquè al final, justament, enganxàvem, que començava Jaleo, amb les hores fortes del migdia, de calor i de sol, i així, pues, guanyant dues hores, i a lo millor una i mitja, dues, pues ja tenim el Jaleo acabat.
5: Uh-huh. I després serà el moment de la missa, no?
7: Així farà... és, després de la missa.
5: Uh-huh. Hi ha altres municipis, de fet, que, uh-huh, que ho fan així, ja, no? Uh-huh. Que des de fa anys, potser no concretament per això, però sí que des de fa uns anys que primer fan la missa i després aquest Jaleo. Una previsió important de cara a aquesta nova situació, no?, que hem d'afrontar tots. Sí. Una colcada enguany que, déu-n'hi-do, fregau et 50 caixers, no?
7: Quasi. Hi ha hagut un parell de baixes, però sí, som uns quants més que l'any passat. La veritat és que també vam fer la modificació del protocol perquè els caixers joves que participen per primera vegada no hagin de tenir per fer tanda, donar-los aquesta llibertat de poder participar només un dia, i s'han aprofitat tres joves, per tant molt contents també. I res, també vam estar mirant, dir com és que han augmentat tantes caixers en comparació amb l'any passat, i alguns que no van poder sortir l'any passat, que enguany s'han tornat a apuntar, i bueno... Mm-hmm. I jo, que també m'he d'incloure, que jo també...
5: també de les noves.
7: Exacte.
5: Què trien més els joves? Quina de les dues tandes? Se les ves, però se les diumenge?
7: Se les diumenge. Els qui comença nous et surten el diumenge. Mm-hmm. Sí, els dissabtes hi ha un pot de fandango, molta gent i tot, i més tranquil·let. Per començar i encetar-se, es diu menjar.
5: Allà més calma, no? Sol ser més gent del poble, a vegades.
7: Exacte, sí.
5: I sí, la gent ja està un poc més cansada del vespre abans i no hi ha tant de
7: bordella. Més tranquil·la demà que al principi. Mm-hmm.
5: Molt bé. Res, no sé si tens un moment pensat que creus que serà el més emocionant, o un instant que pensis aquí serà quan realment serà el més emotiu.
7: Jo troc que enguany el meu moment més emotiu serà l'entrega de bastó. Uh-huh. Quan me faig l'entrega de bastó, troc que allà... bueno, el fet de també pujar quan me vinguin a cercar, pujar el cavall, que hi haurà tota la família, amics, ja serà emotiu, però acabar de rematar-ho allà en l'entrega de bastó, troc que serà el moment que recordaré.
5: Uh-huh. No sé si, a part d'aquest instant... tens cap altre moment també que sigui especialment emotiu, perquè clar, són dies que també tu, part, viuràs com a regidora de festes, no sé si, perquè a vegades quan ets regidor de festes no surts a cucar, les haurem de demanar si disfrutes de la festa, sí, o si segueix fent de regidor durant aquests dies. Clar, bueno, tu...
7: Tot.
5: Faràs, no, sí, tot a la vegada, no?
7: És que sembla que m'avorria i m'he de cercar coses. Però sí, jo dic, seguint regidora sense haver estat dintre de la Junta, jo el moment que trobava així també motiu era el primer toc, que és quan comença la festa, et dius, ara sí, comença... enguany, com que no ho podré veure, serà l'entrega de bastó i les canyes, també. Troc que al final és un moment emotiu i polit per tots els caixers en general.
5: Unes canyes que estan preparades, per cert, que són aquí dins l'Ajuntament. Les hem vistes ara fa un instant, unes canyes ja previstes per diumenge i per dilluns, també, que també hi ha entrega de canyes, que veig que la cuera de dilluns és de llenya.
7: És de llenya. Sí, sí.
5: és curiós aquesta situació. Molt bé, nosaltres estem molt contents que ens hagis atès avui, que hagis vingut. Sé que és un matí de molt de companys també de ràdio, de diferents emissores que són també avui aquí. Per cert, avui dèiem que la festa ja arranca, amb vista que passa carrer ja de sa banda, amb els fiets. Ara, avui que vespre, tenim ja el primer gran acte, no?
7: Exacte, l'acte que inicia les festes, el pregó de festes, en Navallem, i després ja verbena en el camp de futbol, amb Huracán i amb el Fraguel.
5: Uh-huh. Estarem pendents de tots els actes. Ta mare, t'agraïm moltíssim que hagis estat aquí avui amb nosaltres. Te desitjam moltíssima sort, que vagi tot molt bé, estic segur que hi anirà. I res, sort i aventura.
7: Moltes gràcies a vosaltres per haver estat aquí un any més amb nosaltres.
5: Gràcies.
13: ¿Y a ti? ¿Cómo te gusta dormir? En Beds te asesoramos sobre tu descanso. Descubre nuestras rebajas con descuentos de hasta el 55%. Beds, el descanso de verdad.
14: Encuéntranos en beds.es. 21ena Fira de Productes Agraris Ecològics de Menorca. Maó, diumenge 2 d'agost es Freginal, entre les 6 i les 11 del vespre. Mercat agroalimentari ecològic i local, tas de productes agroecològics, música amb DJ Bass, jocs de llenya gegants amb cucú, cavallets amb Ecotio Vivo, bereneta de fruita d'estiuada, contacondes i biblioteca de carrer en Gemma Moll, glosat en soca de mots i entrega del Premi Puriol. L'organitzen l'Ajuntament de Maó i l'Associació de Producció Agrària Ecològica amb el suport del Consell Insular de Menorca. APAEM, Sembrar amb Salut a Menorca. L'acollim per tu.
15: Si quieres disfrutar de lo mejor de la gastronomía menorquina, te recomiendo Ascrán Polut, la auténtica caldereta de langosta, platos típicos elaborados con producto local y las mejores vistas a la bahía de Fornells. Un servicio cercano y de calidad te esperan. Ascrán Polut. Reserva ya tu mesa al 971-37-67-43. Ascrán Polut, el sabor de Menorca en su máxima expresión.
16: Si piensas que ya lo has visto todo en Menorca, prepárate para sorprenderte. En el impresionante puerto de Mahón, la fortaleza de la Mola te espera, con sus túneles, cañones, acantilados, y en el corazón de la isla, Torralba d'en Salalt, la Menorca talayótica en estado puro, con la taula más grande de la isla. Más información y reservas en fortalesalamola.com y torralbadensalort.com. Vive la emoción de Menorca y su historia.
17: Para ti, también para ti. En Eroski te damos el melón piel de sapo entero a 95 céntimos el kilo. El jamón de cerdo al corte a 5,45 euros kilo. La lubina de 400 a 600 gramos Eroski Natur a 11,50 euros kilo. Y los bastones de cacao bandeja de 5 unidades a 1,40 euros la bandeja. ¿Quieres ahorrar conmigo? Eroski contigo.
5: Continuem aquí en directe des de la plaça de l'Iglésia de Migjorn, 2:36. Sentim ja també la música que s'atraca, que tindrem pres també per aquí. Ara és moment, però, de notícies amb el nostre company Jordi Rivera. Endavant.
18: Hoy por hoy, Cadena SER.
19: Doncs aquí, des dels estudis centrals, anem a explicar quina és l'última hora informativa. El PSOE de Menorca denuncia un nou atac a l'autogovern de l'illa per part del govern balear. Els socialistes adverteixen que la nova llei del litoral que impulsa l'executiu de Marga Proens despulla el Consell Insular de les competències clau que s'havien aconseguit blindar amb la llei de reserva de biosfera. El secretari general dels socialistes menorquins, Pepe Mercadal, ha acusat el president de la institució, Adolfo Vilafranca, de permetre que Menorca quedi totalment a la mercè del que es decideixi a Palma. Marcarà l'alerta de la deriva centralitzadora del Partit Popular. Des del PSOE, Marc Pons ha detallat que la nova normativa elimina l'obligació del govern de consultar el Consell abans d'atorgar concessions a la costa. A més, la institució insular perdrà la capacitat que tenia per fixar els límits d'afluència a les platges, ordenar els fondejos o gestionar el control dels aqüífers i els regadius. Pons incideix en que llevar la política insular de l'aigua quan hi ha un problema com l'actual no es pot permetre. Mar Pons.
20: Nous pous, tota aquesta part d'aquí de vora, amb un debat obert, social, i amb decisions que els nostres ajuntaments estan tenint que prendre de manera dura perquè afecten, evidentment, a restriccions, ho estem veient l'Ajuntament de Mo, que ha agafat la iniciativa, però ara, fa dos dies, l'Ajuntament d'Esmercal també va prendre decisions en aquest sentit. Home, que tu ara decidesquis el buidar de contingut les competències del Consell de Menorca per poder coordinar totes aquestes mesures amb el Consell, amb els ajuntaments, evidentment té molt poc sentit.
19: I la Policia Nacional de Ciutadella ha aconseguit frenar a temps una estafa de grans dimensions a Menorca. El grup de policia judicial de la comissaria de Ponent ha aconseguit el bloqueig preventiu de 240.000 euros en un compte bancari de Croàcia abans que els ciberdelinqüents fessin desaparèixer els doblers. Els fets van començar quan un matrimoni en resident a Ciutadella va rebre diverses cridades i missatges de text. Els estafadors es van fer passar per empleats del Departament de Seguretat del seu banc i els van alertar de falsos moviments irregulars en els comptes de dues de les seves empreses. Enganyades per la posada en escena, les víctimes van seguir les instruccions dels delinqüents i van acabar autoritzant dues transaccions reals, una de 350.000 euros i una altra de 240.000. Tot i que el mateix banc va aconseguir recuperar el primer enviament, el segon va viatjar directament cap a Croàcia. Va ser en aquell moment quan la policia de Ciutadella va activar de forma urgent els mecanismes de cooperació internacional a través de la Interpol. Aconseguint congelar el compte de destinació amb els 240.000 euros a l'interior. La investigació continua oberta a l'espera de noves actuacions judicials. I si hi ha festes a Es Migjorn, també s'estan preparant d'altres. L'Ajuntament de Mó i l'Associació de Veïns de Llumassana ja han presentat el programa oficial de les festes de Sant Gaietà 2026. Compliran el poble d'activitats entre el 2 i el 10 d'agost. El tret de sortida serà aquest diumenge amb el pregó de Xavi Gené, el nomenament del llumassaner de l'Assany i el primer ball de gegants. Al llarg de la setmana es combinaran propostes infantils diàries amb cites culturals destacades com la nit de glossat de dimarts amb soca de mots o el teatre de dijous. Divendres 7, dia de Sant Gaietà, la imatge del patró sortirà en processó abans de la gran torrada popular. El cap de setmana del 8 i 9, però, es viuran els dies més esperats de la celebració. Dissabte, cap vespre, tindrà lloc el primer toc de Fabiol i el jaleo a partir de les 8 del vespre, mentre que diumenge al migdia el pla de Sant Gaietà vibrarà de nou amb els cavalls en el jaleo del matí. La música, els gegants i un gran castell de focs d'artifici completaran el cap de setmana gran d'unes festes que es clouran dilluns amb la tradicional sardinada. El batle de Mó, Héctor Pons, fa una crida als qui vulguin assistir per temes de mobilitat.
1: I també per demanar a tots aquells que vulguin venir a Llumassanes durant els dies de festa que venguin sempre que puguin a peu, que ho farem d'una forma fàcil, que venguin també amb el transport públic i que entre totes i tots facilitem que la festa es desenvolupi correctament.
19: I no només hi haurà festes, també hi haurà eclipsi en els propers dies. El Port de Mó es convertirà en un gran escenari a l'aire i de lliure per seguir l'esperat eclipsi solar del proper 12 d'agost. L'Ajuntament de Mó i Autoritat Portuària han sumat forces per instal·lar una pantalla gegant en ple port, oferint així a tota la ciutadania una alternativa segura, còmoda i completament accessible per no perdre's aquest esdeveniment astronòmic únic. La pantalla, que farà 6 metres d'amplada per 3 d'alçada, punxarà directament el senyal de retransmissió en directe que oferirà la televisió pública autonòmica IB3. La cita arrencarà a partir de les 19:30 hores del mateix dimecres 12 d'agost. D'aquesta manera, els assistents podran seguir minut a minut l'evolució de l'eclipsi en un enclavament emblemàtic i sense cap mena de risc per la salut ocular. El batle de Mó, Héctor Pons, afirma que serà un lloc ideal per veure aquest fenomen astronòmic.
1: Un espai suficient perquè també hi pugui haver tant cadires com gent a dreta o gent que passi per aquí que pugui quedar a veure, com dic, aquest eclipse i que, com dic, té per objectiu evitar que hi hagi aglomeracions en llocs que no són de lo millor del tot segurs o que no són els més indicats, no? Per tant, amb aquest objectiu hi haurà aquesta possibilitat de veure aquí, amb aquesta pantalla gegant i gràcies a la col·laboració de la Secretaria Portuària tota aquesta programació que s'emetrà dia 12 d'agost.
19: I passem ja als esports. Una notícia de darrer moment. L'Este Menorca ja té el seu setè efectiu pel proper curs. El club de Vintau ha fet oficial, encara no fa una hora, la incorporació d'Iñaki Ordóñez Ochoa, nascut a Pamplona el 2003, un ala pivot de 2,06 d'alçada que jugarà a l'illa en qualitat de cedit pel San Pablo Burgos, entitat que l'acaba de fitxar per les properes tres temporades. Ordóñez arriba a Menorca en ple creixement esportiu i avalat per una gran campanya amb el Baloncesto Valladolid. La Lliga regular va disputar els 26 partits amb unes mitjanes de 13 punts i 5,8 rebots per en contra, unes xifres que va millorar en els play-offs d'ascens, on va acreditar 13,8 punts per enfrontament. Aquestes eren les seves primeres paraules com a jugador menorquinista.
21: Para mí es un gran paso adelante, ¿no? Una nueva categoría, un nuevo equipo, una nueva ciudad. Y nada, desde que hablé con Javi Zamora, la verdad que tanto él como yo tuvimos un punto de vista muy parecido, ¿no? Las cosas que tenía que mejorar, lo que podía aportar al equipo, y eso me dio mucha seguridad a la hora de cantarme por el Este a Menorca. Y nada, estoy muy contento de unirme al equipo y nada, con muchas ganas de empezar a ayudar.
19: El navarrès uneix a les incorporacions d'Adam Cable, Kyle Greeley, AJ Slaughter i Wildens Lebeck, i a les renovacions del base Pol Figueras i d'Adam Sola. Dos apunts més, la laurenca Gematia i la seva companya Delphi Brea van debutar al torneig PU de Pretoria amb un treballat triomf sobre Núria Rodríguez i Júlia del Pozzo per un doble 6-3. I l'escaquista menorquí Martin Crouchy s'ha proclamat flamant subcampió d'Espanya de la categoria sub-16 en el campionat estatal celebrat a Vícar, Almeria, i que va acabar ahir. Tornem la paraula al nostre company Edu Zendán.
5: Moltes gràcies, Jordi. Continuem aquí en directe al Hoy por Hoy Menorca, aquí des de Esbitjor. Fem una breu aturada i continuem amb més convidats.
0: 95.7

0: Aprovechate de nuestras rebajas y nuestra entrega y montaje gratuito. Ven a vernos en Avenida de la Industria 49 de Alayor.
1: El mejor mueble al mejor precio. En Hipermueble.
2: ¿Te apetece darte un buen homenaje y descubrir el auténtico sabor de Menorca? Ven a Satanca, el restaurante del Hotel 5 Estrellas Barcelona, en Viñancolla. Cocina mediterránea llena de sabor, elaborada con producto local. Pescados frescos, carnes a la brasa y verduras de temporada de nuestro huerto. Una propuesta gastronómica para disfrutar de la isla bocado a bocado. Reserva obligatoria en The Fork o llamando al 971-57-1700. Satanca, el auténtico sabor de Menorca.
3: Aquest diumenge 2 d'agost arriba la 21a Fira de Productes Agraris Ecològics de Menorca. De 18 a 23 hores t'esperam al Parc d'Esfreginal de Mahó. Gaudeix del millor mercat agroalimentari ecològic, tast de productes ecolocals, música amb DJ Bass, jocs de fusta gegants, bereneta de fruita, contacontes, glosat i molt més. Diumenge 2 d'agost connecta amb la nostra terra des del Parc d'Esfreginal, Ajuntament de Mahó i Associació de Productors d'Agricultura Ecològica de Menorca.
4: Ja són aquí les nostres festes. Qualque cosa es desperta la nostra ànima. Les ganes de sortir i de compartir, de xalar i de disfrutar és una emoció elemental, com la d'un fiat que bota i juga amb els seus amics. En aquests dies, tot l'equip de Bota i Juga et desitgem molt bones festes de Sant Cristòfol de les Corregudes.
5: Menorca es reserva de la biosfera. Aquí, el agua es un bien escaso. Haz un uso responsable. Cada gota cuenta.
6: Menorca is a biosphere reserve. Water is a precious, unlimited resource. Please use water wisely. Every drop counts. Thank you for helping us protect Menorca. Consell Insular de Menorca.
7: Les 12:46 ja del migdia, i ens acompanyarà una persona que durant molts anys va ser esfavioler de les festes de Sant Cristòfol. Ell és en Joan Riudavets, en Rinus. Molt bon dia.
8: Molt bon dia.
7: Com estàs?
8: Bueno, de moment estic bé.
7: De moment estàs bé?
8: Jubilat, el pas molt bé, però la joventut d'avui en dia m'encanta perquè, hombre, són millors que nosaltres.
7: Entren en força, eh? Joves entren
8: sí,
7: en força.
8: Sí, sí, sí.
7: Que anava a dir, quants anys va ser d'esfavioler?
8: Jo vaig ser 48 anys.
7: 48 anys. Jo millor.
8: Sí.
7: T'hagués començat molt jove.
8: No me'n record quants en teníem, però bueno, sí.
7: 48 anys d'esfavioler, Déu-n'hi-do, es diu molt prest. Supos que durant tots aquests anys has pogut veure l'evolució de les festes, has pogut veure com ha anat canviant, no?
8: Sí, sí. He vist molta cosa grossa, molta de petita, superior a tots, però avui en dia la gent està molt civilitzada per, com t'ho tenc que dir jo, la gent avui no fa les baralles que feien en aquell temps.
7: Fa tanta sort que ha canviat cap a bé, eh? Hi ha coses sí, que a vegades sí. No canvien cap a bé, aquesta segur que sí. Quants caixers eren les primeres vegades aquells fa 50 anys, o fa més de 50 anys?
8: Jo quasi no me'n record, però bueno, me sembla que vaig sortir que eren 12, 11, i vaig arribar fins a 24.
7: Bueno, vas doblar...
8: Al migjorn. I llavors s'hi van afegir un quart més, i llavors ja vaig fer un espàs en els altres famílies, perquè jo... he tornat major.
7: Bueno, tots hi tornem, però mentre sigui en salut,
8: sí. Eh,
7: no hi ha cap problema, no?
8: Però la joventut d'avui en dia, hi ha molta joventut jove, aquí tenim una orquestra preciosa de músics, i, bueno, i això s'ha de valorar.
7: Unes festes que han anat canviant. Comentaves que a Rinus, que quan va començar éreu 12, 10 o 12, ara són 50 cavalls gairebé. La festa ha canviat moltíssim aquest
8: sí,
7: aspecte
8: sí.
7: I també ve molta més gent de fora, suposo, ara.
8: Sí, ve molta de gent de fora, però també dependeix que si hi ha festes d'altres pueblos ja no hi ha tanta de gent. Ara he tingut la sort de que aquí serem nosaltres i Llumesanes, bueno, i se reparteix un poquet.
7: Unes festes, sens dubte, ses de Sant Climent, enguany, com deies, cauen totes soles. Unes festes, però, emblemàtiques, molt viscudes per gent del poble. La gent ho viu
8: sí,
7: molt, o no?
8: Sí, sí, sí. Ho viu molt. I la gent que ve de fora també respecta, perquè no hi ha el que hi havia en aquell temps. Avui la gent ve, fa festa, a part que hi ha molta de gent que d'anant darrere instituts i vorelligats se coneix moltíssima de gent, de joventut, i s'han fet molt amics.
7: Ah, això està bé. Això està bé, i sobretot que m'agrada això que deies, que avui en dia la gent és més, no sé si civilitzada. Dius que abans hi havia més baràs.
8: Sí. Cada poble venia per veure si podia esclafar una cosa d'altra. Sí.
7: Està millor avui en dia. Sí, sí. Has vingut amb un fabiol històric.
8: Sí.
7: Que a part està un poc corbat. Explica la història aquesta, perquè me l'has contat antes i crec que l'han d'explicar, sí o sí.
8: El fabiol era dret. El que jo sempre el duia i sonava i llavors posava dins el cotxe dalt.
7: Sí.
8: I llavors no hi pensava. I un dia dic, bueno, vam anar darrere festes d'aquestes, de berenars, i diu, bueno, hi toca el fabiol. I jo no el duia, que vaig anar en el cotxe i el vaig trobar. Bueno, i es veu que el gran sol de temps...
7: Sí.
8: Es va doblegar, però toca.
7: El va corbar.
8: Sí.
7: I ara tenim un fabiol únic,
8: sí,
7: que està corbat, literalment.
8: Però sona.
7: Sona bé.
8: Sí.
7: Jo crec que el que hauríem de fer ara és una demostració i veure, vam, si sona. Que el sonaràs tu o no?
8: Sonaré jo.
7: Sí?
8: Sí. I veuràs com sona.
7: Ah, vam? Vinga, anem a provar-ho. Anem a sentir aquest fabiol.

0: Molt bé, molt bé aquest Fabiol. Ha quedat moltíssim bé, però Rino, us hem de dir que hem fet un poquet de trampa.
1: S'edat que tinc, no puc bufar tan fort.
0: Hem tingut un col·laborador que està aquí, realment ha fet aquest toc de Fabiol. Eh que sí?
1: Sí.
0: Molt bé, jovent que de sa banda, que és de nom, com et dius? Pau, en Pau, que ens ha fet aquest toc de Fabiol. Moltíssimes gràcies, Pau. Moltíssimes gràcies, Rinus, per participar avui al nostre programa. Ens acompanya ja l'alcaldessa també del municipi, n'Antònia Camps. Aquí saludam ara ja en el nostre programa. Antònia, alcaldessa.
2: Hola, bon dia.
0: Bon dia, com va?
2: Molt bé, i vosaltres?
0: Dia de bòlit. Dia de bòlit avui, o no?
2: Oh, avui i ja fa dies que anem de bòlit.
0: Ja m'ho pens, ja m'ho pens. Són dies assenyalats, són dies... Bueno, de molta feina, més que mai. Sentíem ara a sa caixera val·lesa a comentar aquest canvi, no?, que han tingut amb aquesta modificació del jaleo, no?
2: Sí, sí, sí. Han tingut aquest canvi. Jo crec que pas bé de tothom, perquè, a veure, no és igual començar el jaleo a les 12 del vespre, a les 12 del migdia, que comença a les 10 del matí. Uh-huh. A les 12 del migdia és quan cau el sol a plom, no?, que dèiem. I així llevarem les hores més fortes de Quetzal. Uh-huh. Perquè, com dèiem sempre, el canvi climàtic hi és.
0: Sí, sí.
2: I de cada any sembla que fa més calor, uh-huh, o farà més calor, i el que hem d'anar és a intentar poder, bueno, tant per les persones com els animals, com per tot, no?
0: No quedarà més remei, no?, que acabar adequant les festes i que és la nostra manera de viure, en certa manera, no?, durant 6 estius ara són d'aquesta manera. Però, bueno, nosaltres venim també avui a xerrar un poc de l'actualitat del municipi, un municipi que ha afrontat unes grans obres, també, que no sé si estan ja bon i acabades o acabades del tot, a la plaça Andreu Ferrer, vull dir, i a la plaça Menorca, un any d'inversions, no?, i de molta feina.
2: De molta feina i moltes inversions, per si. Uh-huh. Fa... Nosaltres, o sigui, el pressupost que hem tingut aquest any, que mai s'havia tingut a uh-huh mitjorn, mai s'havia vist, ha estat prop de 10 milions d'euros. Això no s'havia vist en sa vida. Clar, que vol dir? Pues que hi ha molta feina, perquè no tan sols per nosaltres, sinó que també per tota la gent que fa feina dins l'Ajuntament, no?, que des de luego els vull donar les gràcies a tots. Uh-huh. Sí, hem fet aquestes grans inversions, una queden moltes per fer, uh-huh, i jo crec que la gent del poble està molt contenta, mos ho agraeix molt, perquè els carrers han quedat una cucada, que dic ja sempre, uh-huh, no?
0: Inversions dins
2: del poble. I no estan sols pel carrer, sinó és el que va davall, no?
0: Això anava a dir. Tenim una situació també de presequera, on també tots haurem de fer un mirament, no?, una manera, una revisió, potser, de com s'han fet les coses fins ara. També s'han fet unes obres en quant a el que són les canalitzacions i les fugues d'aigua, no?, que n'hi ha a tots els ajuntaments.
2: Mira, jo m'has de permetre que t'ho pugui dir, que som l'únic ajuntament de Menorca, que han reduït mils i mils de tonelades d'aigua cada dia. Uh-huh. Però això està gràcies a totes les infraestructures que han fet, perquè ja pensant que no hi hagués fugues d'aigua, pues, estem, pues, si antes és un dia ara, perquè no tinc els nombres davant, però si l'any passat, per exemple, i a més hem incrementat el patró. Uh-huh. Ojo, sí, més, sí, gent, sí, més gent, i en sí, reduir sí més, menys. Uh-huh. Pues si antes se gastava, per dir una cosa, se puava 3.000 tonelades en un mes, pues ara a lo millor en puam 1.000.
0: Déu-n'hi-do, això està...
2: És que ara no tenc els nombres davant i tampoc no... Ara és un exemple,
0: sí,
2: que te posa.
0: Sí, sí. No, sobretot important per reduir aquestes
2: però que són l'únic municipi de Menorca que han fet aquestes grans infraestructures, que si els altres ho haguessin fet també haurien pogut començar per aquí, a reduir les pèrdues d'aigua, també és una de les coses que també haurien d'haver fet tots els altres municipis. Eh?
0: Un altre de les grans projectes de reforma ha estat també el de Sant Tomàs, no? tota una inversió també grossa per adequar i per després haver fet aquesta recepció, no?, de l'urbanització, tot un projecte també interessant a nivell urbanístic, no?
2: Exacte. Jo també m'atreves a dir que tots els baldes que han passat per aquest ajuntament, tothom fa la promesa que, de que recepcionarien Sant Tomàs. Uh-huh. Qui ho ha fet? L'actual equip de govern, uh-huh. que estem molt contents i molt orgullosos. Antes no se podia invertir perquè no era nostra. Ara estem invertint molt. Ara, entre enguany, hi haurà més de 4 milions d'euros invertits a l'urbanització. Això tampoc no havia passat mai. Ara van començar el carrer central, vam aturar, i ara quan capi la temporada tornarem a arrencar per no donar molèsties. Però és que inversions en feim moltes, i m'has de permetre dir que aquestes grans inversions que estem fent en el nostre poble, de fa 7 anys que jo som valdesa, això no es havia vist mai. Governàs qui governàs, eh? O sigui, això no es havia vist mai. Jo crec que podem estar orgullosos, tant nosaltres com tots els ciutadans del municipi del Mitjor Gran.
0: Uh-huh. Una inversió, no volem xerrar només de política, volem xerrar també de festes. En dèiem que avui és un dia sí que complicat, un poc un desig per la gent, per aquestes festes.
2: Pues desig de tot cor a tots els mitjorners i mitjorneres i totes aquelles persones que venguin de fora, desig que venguin a disfrutar molt, en cura i en seny. Uh-huh. Res més, perquè mitjor sabeu que sabem fer festa, però la sabem fer una festa sana. Les portes estan obertes per totes aquelles persones que venguin a fer festa. Per totes aquelles persones que intentin venir a fer mal, sortiran escaldades de per aquí mitjorn.
0: Esperem que tot vagi bé. Tenim un Sant Cristòfol per davant molt il·lusionant, amb més cavalls que mai, però també amb aquestes mesures que explicaven, no, amb aquest avançament d'escalió, amb aquests tendalls, no, amb aquests toldos que estan posats també per una miqueta més d'ombra a tothom, no?
2: Sí, a veure, nosaltres vam començar fa 4 anys tapant la plaça d'Escaleo amb unes lones, i de cada any van anar posant més teles a tot el que és el recorregut dels cavalls. O sigui, no hi ha cap poble que tampoc ho faci a Sabal, eh? Tenim la plaça d'Escaleo coberta, recorregut dels cavalls coberts, dos punts per veure els cavalls, un punt baix de l'escalinata de Salobert, una manguera per si han d'anar a refrescar un cavall. Però no només són els cavalls. També hi ha els caixers duen una vestimenta que, pobres, suen. També hi ha punts perquè els caixers puguin anar i veure. Val? O sigui, m'has de permetre dir, perquè tinc ganes de dir-ho, que la polèmica aquesta que s'està liant a nivell de Menorca darrere festes, bueno, a mitjorn, fa estona que tenim les coses previstes. I a més, si m'ho permets, tenim un camió en grua preparat per si passés alguna cosa.
0: Estic segur que seran, aquestes mesures seran eficaces, que no hi haurà més problemes. Nosaltres agraïm molt a la valdessa avui que ens hagi acompanyat. Nosaltres arribem ja al punt de la una, la deixam perquè sé que té molta feina avui.
2: Sí, m'ha permès que pugui desitjar les bones festes a tothom. Bueno, mitjorneres i mitjorners, molt bones festes. Nosaltres, els del poble, tenim molt de seny i només demanem que els qui vengui de fora també entengui, perquè entre tots fem festa i podem gaudir de les nostres festes. Gràcies.
0: Moltes gràcies, alcaldessa. Nosaltres arribem a la una. Un moment ara per les notícies i continuem.
3: És la una a mediodía en Canàries. El presidente del gobierno acaba de calificar la entrada de 49.000 ciudadanos marroquíes a Ceuta como un ataque a la integridad territorial de España. Una violación que condena, dice Pedro Sánchez, al más alto nivel.
4: Definir lo que ha sucedido en el día de ayer como un ataque, una violación de la integridad territorial de España. Ceuta es una ciudad española y lo sucedido en el día de ayer merece todo nuestro reproche, toda nuestra condena en el nivel más enérgico posible, de rechazo, de condena y de consideración de deplorable la violación y el ataque a la integridad territorial de una ciudad española como es la ciudad de Ceuta.
3: Toda España, ha dicho el presidente, está con los ceutíes. Lo que subyace de lo ocurrido es la lectura interesada de una sentencia del Tribunal Supremo utilizada por las mafias, ha asegurado Pedro Sánchez. Lectura que ha corrido como la pólvora hasta producir una avalancha como la que se ha registrado.
4: Lo que subyace es la lectura interesada que las mafias que trafican con seres humanos han hecho de una sentencia del Tribunal Supremo, que lo que hace es ratificar una sentencia previa del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, mediante el cual se dice que no tiene encaje en las repatriaciones en frontera la repatriación de aquellas personas que entren en nuestro espacio a nado, por el mar. por considerar que no existe una frontera física, como sí existe, por ejemplo, cuando se atraviesa una frontera terrestre.
3: Nos vamos a Ceuta, donde sigue la comparecencia del presidente del gobierno, de Pedro Sánchez, ahora mismo con preguntas.
5: Toda la ciudad, no solo por el entorno fronterizo.
6: Así es.
5: Me gustaría saber si el gobierno de España se ha dado un plazo para esas devoluciones y, sobre todo, cómo se va a realizar esas devoluciones, porque es bastante complicado, como le digo, porque no solo están en el entorno fronterizo.
4: Bueno, tiene usted razón, lo hemos tratado precisamente en la reunión conjunta que hemos tenido con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, con el Ejército, con las Fuerzas Armadas en definitiva y también, lógicamente, con el Gobierno. Lo que se ha pedido también es a la policía local, a las autoridades de la ciudad autónoma de Ceuta, que informen también a estos migrantes que están en otras partes de la ciudad y no en la frontera, de que se han abierto esas fronteras y que ya pueden proceder a su salida. Por tanto, hay, además de, digamos, todo lo que tiene que ver con la comisión que se está celebrando de asilo y, por tanto, los expedientes de expulsión que se vayan produciendo, lo que hay también, yo creo que es una labor de información para que, en efecto, estas personas puedan voluntariamente también salir de la ciudad autónoma de Ceuta y regresar a sus ciudades de origen. El plazo, cuanto antes. Cuanto antes. Tenemos experiencia. Desgraciadamente hemos vivido una situación muy semejante en el año 2021. Creo que la colaboración y la cooperación con la ciudad autónoma de Ceuta fue extraordinaria. La solidaridad del resto de territorios del país también fue muy positiva, sobre todo cuando hablábamos de menores. Pero en todo caso, lo más urgente ahora mismo es recuperar esa normalidad, garantizar la seguridad y, sobre todo, no poner en riesgo la convivencia. La convivencia. Me atrevo, lógicamente, con todo el respeto y a institucional que le tengo al presidente de la ciudad autónoma de Ceuta, hemos hablado muchas veces de la importancia de la convivencia en esta ciudad. Yo creo que esa también, su diversidad, es uno de sus principales atractivos y también de sus fortalezas. Y eso es algo que creo tenemos que preservar todos los gobiernos, no solamente con nuestras políticas y nuestros actos, sino también, lógicamente, con nuestros discursos. Y el gobierno de España siempre va a estar en esa situación. Y luego, sí trasladarles dos cosas más. Nosotros hemos hablado con las autoridades marroquíes. Están dispuestas a cooperar para agilizar toda esa repatriación de ciudadanos de su país de origen. Y finalmente trasladarles, se me había olvidado comentarlo en la introducción, que el ministro Fernando Grande Marlaska permanecerá también aquí unos días para que siga en persona la evolución de esta crisis.
7: ¿Qué dice, señor presidente? Quisiera preguntarle, usted estuvo al frente de la crisis el año 2021, conoce perfectamente lo que ocurrió, ahora está, digamos que supera 4 o 5 veces la de aquella en el número. ¿De verdad cree que existe colaboración por parte de Marruecos, teniendo en cuenta que alguien que va a la frontera y durante horas observa cómo no existe ningún tipo, entre comillas, de tapón al otro lado y que se entra como el que entra en una feria, exactamente igual? Venían al grito de Viva España y muy contentos, no sabiendo exactamente prácticamente hacia dónde iban. Me gustaría saber si realmente cree que existe cooperación de origen antes de la solución que se pueda dar ahora por parte de Marruecos. Y segundo, en relación al tema de los menores, claro, se está hablando de 7.000 menores. Ya ha costado reducir el número de menores de la ciudad de Ceuta, teniendo, a pesar de tener la modificación de la ley de extranjería. ¿Cómo se va a canalizar esa derivación hacia otros territorios?
4: Bueno, muchas gracias por sus preguntas. En relación con la

0: Jung Kalemantal.
1: Música en directe a l'Oi Poro i Menorca amb en Sergi Clofe, amb en Jou Mina. Bon dia, Lots, com esteis? Que fa un micro per hom.
2: Bon dia i bones festes.
1: Ara m'agrada, ara ho sentim.
0: Bon dia.
1: Bon dia, Sergi, com estàs?
0: Bé, i valtros.
1: Música de nova creació.
0: Sí.
1: Bueno, no sé si és cançó ja la teníeu o no, però el grup sí que és nou.
0: El grup és nou i mos deim una expressió ben nostra i anglesa també, és un anglicisme, quatre gens i un boi.
1: Quatre gens i un boi, d'aquí només sou dos només, no sé si
0: sí.
1: En una falten dos, no?
0: Falten tres.
2: Deuen ser a presó, ja ets altres.
1: Qui sou, a part de vosaltres dos, els membres d'aquest grup?
2: Bueno, hi ha en Mingo, de...
0: Mingo Florit.
2: Mingo Florit, de Ciutadella, uh-huh. Toca la guitarra. En Joan Salort, que en Mele, que li diuen, a la bateria. I després tenim en Martí
0: Castelló,
2: que és teclista. Ell és català i més jove i mos, bueno, nosaltres formem aquesta formació.
1: Vosaltres sou veterans de guerra gairebé, curtits en mil batalles, amb molt de grups, amb molta trajectòria, no?
0: Sí, sí, així, sobretot ell, que es dedica professionalment a la música.
2: Uh-huh. Bueno, sí, molt d'anys durant guerra en la música i festa i alegries i bueno, i amb ell pues és nou aquest projecte, va començar l'hivern passat, no?
0: Sí.
2: De moment només estem traient temes i aquest hivern pues idees.
0: Es presentar ja un disc.
1: Presentar disc, això, ja sí. Això sí que és un acte de valentia.
0: Sí, sí.
1: De suïcidi, gairebé.
0: Sí, total.
1: Perquè és una feinada i a vegades el rendiment és breu, curt o escàs, perquè, de fet, bueno, avui en dia treu un disc ja, no, gairebé no en surten, no? Però bé, sempre hi ha romàntics.
2: Sí, la veritat és que nosaltres ens hem juntat més per amor propi de fer música junts, de passar-ho bé, uh-huh. Perquè també som un grup... que mos amanim bastants, de veritat, i és anar a ensaiar i és anar a passar l'estona, de veritat. No, mos passen les hores i no mos donen compte de lo bé que mos ho passem.
1: Qui és el compositor dels cinc?
0: De moment, sobretot, són jo. Mm-hmm. A partir de ja fa uns anys que escric lletres i faig cançons, i a partir d'aquí vaig intentar cercar una banda, dir qui no me feia música en menorquí, jo sempre havia cantat en anglès, mm-hmm. I... en l'edat que ja tenim, dic, ara ja hem de fer el nostre i per passar-ho bé. I vam arribar a fer aquesta formació, uh-huh. amb aquestes persones i de moment estem encantats.
2: Sí, ens van trobar en el concert de
0: Leo Manso.
2: De Leo Manso, que va fer, no sé si era desembre.
0: En el casino, en el desembre.
2: I allà li va venir la...
1: inspiració divina.
2: Li va venir el gusanillo, tu, jo tinc que fer això, que tinc que els temes meus i no... I m'ho va comentar, dic, tinc que m'estimar un baixista, tu toques el baix, algo faríem. I enviem algo que tinguis i me va agradar, la veritat, me va sorprendre i me va sonar molt fresc. Uh-huh. I a partir d'allà, doncs, vam...
0: No? Sí, sí, i ara anem construint, anem unint esforços i si estiu aturant perquè... hi ha gent que fa feina i hi ha gent que no, ah. I per trobar-se és més difícil. Però de cara a la tardor ja ens tornarem a unir per fer créixer tot aquest projecte.
1: Mm-hmm. Sempre amb aquest toc...
0: No, la veritat és que no.
1: Humorístic, no sé com dir-ho.
0: No, però... aquesta cançó sí, és la que més, jo li dic picant, no és de pinyol vermell, però és picant. Sí. I sol agradar, és un hit del verano.
1: Ah, exacte.
0: No? És un hit del verano. Però no, hi ha temes molt més seriosos, també. Mm-hmm. Vull dir, tocam un pot de tot. I els estils també van variant.
2: Molt mediterrani.
0: Sí, no, mediterrani.
2: Menorquí, sí. Mediterrani, sí.
1: És un recurs, això, dir-ho de mediterrani, perquè sempre clar, som d'aquí, no? Més
2: sí, però és que realment hi sona.
1: Atlàntics no ho som,
2: sí. A part d'aquesta cançó que han fet així...
1: Uh-huh. Més així,
2: no? Més, uh-huh. Més country, no? Però la resta ja me recorda molt
1: sons de
2: música més mediterrània. Sí.
1: Jou, com va, tu? Perquè tu ets músic professional, estàs en plena temporada, ara en Sergi deia que en l'estiu us aturàveu, precisament, perquè, clar, sí. Hi ha gent que fa feina cada dia de totes les feines, però tu que ets músic i cada vespre també
2: sí, sí.
1: Cantar, no?
2: Bueno, jo des del març estic amb un vespre lliure cada dues setmanes i és un no parar, això. Uh-huh. En els hotels ja sabem que a Menorca, pues... Els que ens dedicàvem als hotels, pues, cada dia, pràcticament, i hi ha que aprofitar la temporada, que en hivern hi ha més poca cosa. I bueno, és la feina, és la feina.
1: Estàs bé de veu?
2: Així, així.
1: Així, així.
2: 50-50, que diuen. O 6-7, no?, que diuen ara.
1: Ara et 6-7, exacte, ara és això. Res, us agraïm moltíssim que us hagueu atracat fins aquí, que hagueu compartit aquesta estona de música amb nosaltres aquí a Soy Por Hoy, a la cadena SER. Moltíssimes gràcies.
0: A vosaltres.
1: I quan tingueu el disc ja mirarem de fer una altra entrevista.
2: Sí, molt sí. Bé. Moltes gràcies a vosaltres, bones festes i tornarem a presentar-vos.
1: Exacte, perquè de moment no hi ha bolo a la vista, eh?
0: No, encara no.
1: Encara no.
0: Si deies a final d'any poder presentar ja tot aquest projecte, a veure si prospera, esperem que sí.
1: Estic segur que sí que anirà endavant. Jo, Sergi, moltíssimes gràcies.
0: Moltes gràcies.
2: Gràcies a vosaltres.
0: Vagi bé.
3: 95.7. Deja que el verano entre en tu hogar con Decogalia. Textil, hogar, menaje, muebles y accesorios para tu exterior. Todo lo que necesitas para equipar tu casa o apartamento al mejor precio. Decogalia, una selección variada y completa con un amplio stock a tu servicio. Todo un mundo para tu hogar. Calle Sabaters 5, Polígono de Ciutadella. Si quieres disfrutar de lo mejor de la gastronomía menorquina, te recomiendo Ascrán Polut, la auténtica caldereta de langosta, platos típicos elaborados con producto local y las mejores vistas a la bahía de Fornells. Un servicio cercano y de calidad te esperan. Ascrán Polut, reserva ya tu mesa al 971-37-67-43. Ascrán Polut, el sabor de Menorca en su máxima expresión.
4: Dale a tu descanso la importancia que se merece. En Neima encontrarás calidad, comodidad y hasta un 60% de descuento en una gran variedad de productos. Ven, prueba y encuentra lo que realmente necesitas. Financiación sin intereses y transporte y montaje gratuito. Neima, en el polígono de Alayor, porque tu hogar es el mejor lugar del mundo.
3: 53è Festival de Música de Mahó. Nits de música als Jardins d'Espanya. Estampes i raïces, amb el pianista cubà Pepe Rivero. Un viatge musical on la tradició espanyola dialoga amb el jazz i la sensibilitat llatina. Dimecres, dia 5 d'agost, al claustre del Museu de Menorca, a les 9 del vespre. Entrades a tiquetib.com i una hora abans a taquilla. Joventuts Musicals de Mahó. Sense música, no hi ha vida.
1: La 1:22, anem a fer una passadeta pel Museu de Menorca.
5: Descobrint el museu, un espai per conèixer els tresors de Menorca, la història d'una illa. Cada dia t'apropem a les activitats, el fons material, les noves exposicions i actes que es desenvolupen al Museu de Menorca. I recorda, també pots trobar tota la informació a www.museudemenorca.com.
1: I per conèixer l'actualitat de Menorca, li demanem a Munts Anglada. Munts, molt bon dia.
6: Hola, bon dia. Avui vos ratllarem de música a la prehistòria. Fa pocs anys un equip d'investigadors va aconseguir fer sonar un cor marí de fa 8.000 anys trobat a la cova de Marsulas, en els Pirineus francesos. I van demostrar que una simple closca de caragol marí, modificada per poder-hi bufar, era capaç d'emetre diverses notes i que té a veure això amb Menorca, no? En el museu conservam un corn marí molt semblant, procedent del poblat talaiòtic de Sona Cassana i que també presenta una perforació a l'àpex de la closca, feta precisament per poder-lo bufar com a instrument de vent. No sabem exactament en quines ocasions s'emprava, potser per comunicar-se o tal vegada formava part també d'algun ritual, però gràcies a la recerca arqueològica d'aquesta cova de Marsulas ens podem imaginar que fa prop de 3.000 anys, entre els talaiots de Menorca, també podia haver ressonat un so profund d'un cor marí. I és que de vegades una simple closca és capaç de donar veu a tot un passat.
1: Moltes gràcies, Munts. Ara el que fem nosaltres és fer un repàs pels titulars de premsa del dia d'avui. La previsió del Pla del Toro preveu dues rutes per pujar a peu al cim i evitar la carretera. Aquest és el titular que diu el diari Menorca a hores d'ara. Es planteja aprofitar, diu el diari, camins existents per millorar l'accés dels vianants. Canviant de diari, anem al diari menorcaaldia.com, que assegura que la facturació del sector de la restauració de Menorca ha baixat un 25% respecte al juliol de l'any passat. i que també, notícia de portada del Consell Insular de Menorca, remet als ajuntaments la llista d'habitatges presumptament buits per impulsar el lloguer assequible. El diari Última Hora assegura en portada que s'ha detingut el professor de Vall de Mallorca, un professor de Vall de Mallorca, per agressions sexuals a 5 joves de la seva acadèmia. El professor aquest va gravar a 5 víctimes entre 8 i 12 anys practicant diferents actes sexuals. Canviem de diari, anem al diari El País, amb aquesta roda de premsa que escoltàvem ara de darrera hora del president Pedro Sánchez, que diu assegura o denuncia una violació de la integritat territorial després de que més de 40.000 migrants hagin entrat de manera irregular a Ceuta entre ahir i avui. Aquests són els titulars de premsa més destacats del dia d'avui.
7: Viesa Suzuki les ha ofrecido los titulares de la prensa.
8: En Viesa lo tenemos claro. Hay paisajes que piden que tu coche esté a la altura. Por eso presentamos la gama Suzuki. Potencia, eficiencia y bajo consumo. Una tecnología japonesa que ofrece seguridad en cualquier terreno. Cubierta con la garantía del plan Tranquilidad Suzuki. Desafía el paisaje con nuestro sistema 4x4 All Grip. Ven a Viesa y conoce nuestra gama. Estamos en calle Curniola 8 del polígono de Mahó y Bisuters 18 del polígono de Ciutadella.
1: L'hora i 26 minuts, estem en directe a l'Oi Poroi Menorca i saludem ara en Valem Gomila, és pregonera d'aquestes festes. Valem, bon dia, com estàs?
9: Bon dia. Molt bé, molt contenta i ja tinc unes ganes que no vos podeu imaginar.
1: Sí? Ganes, dit segur. Nervis?
9: A veure, jo repetes aquesta frase, aquesta nervis de pujar dalt l'escenari. No, perquè és una cosa que faig habitualment i me sento acostumada. Però nervis d'excitació, com quan els fiots esperen que arribi el Reis, això molts. Fa dies que dorm menys hores de la normal perquè estic amb unes ganes loques.
1: No sé si, evidentment, tens espregó ja més que treballat, no? I escrit, i no sé si escrit o...
9: No,
1: o...
9: això tothom m'ho demana. Inclús me dius, escolta, quan ho tinguis m'ho passes escrit. Jo, quan faig les conferències, sempre tenc un fil conductor claríssim, tenc un... diguéssim, un guió, que a vegades són paraules, 10 paraules, i allò amb el llamatge aclarint. Això quan dic conferències, es pregó no té res a veure, és una altra cosa. I tampoc l'he escrit, però sí que el tenc molt clar per on passaré, i sí que és cert que en aquest cas hi ha unes fotografies que m'acompanyaran i, per tant, me serviran de guió.
1: No sé si podem desvetllar res, però, evidentment, suposo que serà cosa relacionada amb es Migjorn, amb Sant Cristòfol, amb les festes.
9: Sí, jo no faig spoilers, de moment.
1: Està bé, molt bé. A quina hora és? A les 9?
9: A les 9.
1: Jo ja ho sé, si la voleu sentir, a les 9.
9: Però sí que faig un titular. El que sí que explica és que és una carta d'amor en el poble. Abans he dit el dels Reis, però el que realment avui, quan m'he despert, dic no és una carta dels Reis, no el que me passa jo. És a dir, el que me passa és una persona que tu, quan l'estimes molt, una persona que t'encanta, que l'aprecies, que l'estimes, i li vols fer un regal o li vols crear una cosa especial, jo sento això. Jo sento que he creat... M'ho he passat pipa aquest mes creant això, el que passarà avui vespre, i tinc aquestes ganes ja d'entregar-ho molt grans, és així.
1: Tu estàs avasada en aquesta funció més pública, donar aquestes conferències. Ets doctora per la Universitat de Barcelona en l'àmbit de la salut i la qualitat de vida. Tens molta experiència com a terapeuta, com a formadora, com a conferenciant, i des de fa més de 20 anys te dediques també a acompanyar persones, equips, organitzacions en aquests processos de desenvolupament humà. Si te deman de què fas feina...
9: Tu t'imagines que aquesta pregunta és una de les que sempre intento evitar.
1: Ja ho sé, va passar, te la faig.
9: Sí, és bé, no, però està molt bé, jo ho entenc. Avui en dia ho tenc fàcil, perquè ara ja dic tres coses, no? Una és acompanyar persones, sí, terapèuticament així. També formadora, que en aquest cas estic en molts àmbits diferents, que a veure, la formació moltes vegades toca l'acompanyament, que en aquest cas són des d'escoles, pares i mares, quan estic amb orquestres simfòniques grans d'Espanya, quan estic amb equips d'èlit, llavors això també és acompanyar, i aquesta part de conferenciant, que m'ho pas molt bé.
1: He fuetjat, no me l'he llegit sencer, evidentment, la teva tesi. Ahir la vaig estar... Tens una tesi doctoral que es diu Música, cos i consciència, una visió integradora. I està... O sigui, la vas presentar a INEF, no?
9: Sí, INEF està escrita a la Universitat de Barcelona, exacte.
1: però xerres de música, o xerres d'aquesta educació corporal pels músics, no? Que sempre solen patir algun tipus de problema per qüestions de posició, suposo,
9: Sí, molt bé, mira, aquesta pregunta està molt bé que la xerrem, no me l'esperava i m'agrada, perquè és una cosa que... A veure, jo des de ben petitona, a casa nostra tots som músics, mon pare, mon mare, dos germans meus i jo. I, bueno, músics, van estudiar música i un només un s'ha dit aquí professionalment. I, però, des dels 6 anys en endavant, la música sempre va formar part de jo. Després vaig començar i vaig fer la primera carrera meva, que era INEF, Educació Física. Però llavors, la meva gran vocació realment és la part terapèutica. Llavors vaig fer l'altra carrera. Finalment, que vaig fer? En el doctorat vaig unir tots els àmbits. Vaig unir la música amb la part aquesta més física i l'altra terapèutica. Què és el que vaig trobar? Una cosa que jo vaig viure en pròpia carn. Jo, quan tocava el piano, me'n record molt a 5 de tenir una audició i jo suava les mans, o sigui, el piano va quedar xop. I pensava, com pots... Ai, a més, mals d'esquena, saps? Notava mals d'esquena. I com pot ser que jo noti mal d'esquena si estic activa? I aquí va ser, aquí on vaig dir, no, aquí passa cosa. I va ser quan vaig començar a entrar i ja vaig formar part des de 1998, estic xerrant, vaig entrar després en el Centre de Medicina de l'Art, que està a Terrassa, Centre de Fisiologia i Medicina de l'Art, ja vaig entrar allà a formar part de l'equip i ja fins avui en dia, que allà hi ha la part de traumatologia, la part de fisioteràpia, la part meva, que és la que acompanyen els músics, més a la part d'ansietat, de tota la part, no només física, sinó, i això és el que diu la tesi, que som algú un organisme conjunt. No només som cos, no només som ment, no només som emoció, sinó que és la unió de tot. I, per tant, tu no te pots mirar un músic mai, ni una persona, ni un fuster, ni una sabatera. Només podem mirar, ai, és que me fa mal un dit, no? Hem de mirar aquesta persona de manera completa. És a dir, mira-la físicament, mira-la mentalment, mira-la emocionalment. I ara, després de la tesi, he afegit i mira-la energèticament.
1: Molt interessant, suposo que és mal de resumir i de poder tractar aquí en profunditat, però m'assembla molt moltíssim interessant, sobretot a part de fer feina amb orquestres sinfòniques,
9: sí?
1: No? Clar, aquesta qüestió de posició, de coses, músics es ve que agafen males postures a l'hora de tocar, o postures molt repetitives durant molta estona que obliguen a...
9: Bueno. Sí, hi ha síndromes que ja estan investigadíssims. Ara no sé si té tard o faltava cosa en la pregunta, no. A veure, en el centre de medicina, ja l'any 98, 99, 2000, nosaltres sí que vam veure una cosa, i amb en Jaume Rosset, que és el director d'allà, han fet molts estudis d'investigació amb l'equip. Jo mateixa estic encara allà de directora de la fundació, que és la que investiga, no? I allà que és el que vam trobar. No només nosaltres, ho hem vist també a Austràlia, ho hem vist a molts països. Que més d'un 75%, alerta el que dic, més d'un 75% dels músics professionals pateixen o han patit qualque lesió provocada arrel de tocar. I això abans era impensable, perquè els músics a més ho amagaven. Jo record que quan me demanaven hora, a vegades me deien, sí, però no vull que ningú me vegi, no vull que me pugui trobar, jo què sé, qualcú de l'orquestra de... Clar, són orquestres professionals.
1: Clar.
9: I ells, entre ells, és com que era un tabú, hi havia la llei del silenci. I que perquè els hi passava, tant sigui per hores i hores i hores de tocar aquell instrument amb una postura molt forçada, que si tu la lleves l'instrument, veuràs aquella postura i dius, mare meva, com
1: que... Clar, sembla que se retorça amb un violinista, ara, per exemple, no? Amb el coll mig de costat...
9: Exacte. Un bateria, que m'ho sembla que és bateries, no? I resulta que tenen... És a dir, tots els instruments tenen les seves particularitats i aquí el que ens trobàvem era això, justament, veure que tots els instrumentistes patien silenciosament i un percentatge enorme. Van dir, no, de son de xerrar. I va ser quan ho van començar a obrir i després s'ha investigat molt. Avui en dia aquest silenci ja no hi és, no, ja se'n pot xerrar. Jo record fins i tot gent del Liceu i d'altres puestos, fins i tot estic xerrant de molts anys enrere, o d'orquestres del nord d'Espanya, d'altres bandes, que fins i tot inclús sagnaven per sorar. Imagina, per exemple, que toquin òpera, toquen un Wagner i vengli hores de tocar amb potència darrere. Clar, allò els hi... que és... Inclús sang, que qualcun, saps?
1: Déu-n'hi-do, però per una perforació d'estímpa...
9: Clar, hi havia gent que tenia perforació, tinnitus, de tot, perquè tu no toques un dia. Pensa que aquesta gent, així com els esportistes en els 35-40 se retiren, 40 ja, no sé...
1: Però bueno, Messi, però...
9: Exacte, però bueno, digue-li 35 que retiren. El músic no, quan en té 35 encara se li demana més, i quan en té 40 més, i quan en té 60 no pot dir, ai, no, cada vegada més.
1: Sí, sí, sí.
9: Clar, això és un... I moltes hores, molta repetició, i assajos i, bueno, tot el que se vol dir.
1: Déu-n'hi-do. Molt interessant. També una altra cosa que m'ha xocat molt, has fet feina amb esportistes d'elit, amb el Barça, precisament, no?
9: Sí.
1: Amb l'equip femení. Mm. També per es mateix... perquè suposo que és diferent un músic d'un esportista d'elit, o no són tan diferents?
9: Sí i no. És a dir, per exemple, el que xerraven dels instruments, amb un esport no passa, però passen altres coses. L'instrument requereix, diguéssim, un tipus de feina a nivell físic, que és una musculatura que fa un tipus de feina, i un esportista, un jugador de futbol, té grups musculars molt més grans, els quàdriceps, tota la cuixa que emprarà el futbolista, és qui toca, no sé, clarina, no l'emprarà. Ara bé, sí que tenen una particularitat que comparteixen, i és que, diguéssim, que tots competeixen. L'esportista se troba que té una final i allà no pot dir, ai, espera, que m'ha sortit malament aquest pas, i el torna a fer.
1: No.
9: Allò ho fa i ho fa. I el músic igual, està tocant en directe, sí. I aquell músic en aquell moment no pot fallar. I això és un gran drama, no? Sí que podria, però això els crea un estrès i una ansietat enorme, fins al punt que quan graven i s'encén aquell llum vermell, molts d'ells ja comencen a entrar amb sos i, bueno, molta situació d'intensitat. Això ho comparteixen. Ara, quan xerrem d'esportistes d'èlit, que en aquest cas per si vaig estar amb el grup en primera divisió de l'equip femení de futbol, però també havia estat amb res, uns dies concrets, pocs dies, amb el Valladolid Domus de primera divisió, mm-hmm. I amb altres, sí que reprodueix un altre tipus de patró. I és que... primer, sí que requereix aquesta cosa de que ho han de fer bé, i ho han de fer bé a qualsevol partit, però també hi ha un tema de cohesió d'equip, saps? S'han de passar la pilota entre ells, se troben en els vestidors, hi ha moltes coses que passen allà dintre, i també la pressió, si tu, per exemple, avui falles un penal i després tens un altre partit important,
1: sí.
9: Allò t'afectarà.
1: I ha estat la salut mental en aquest aspecte, l'esport d'elit, jo crec que fins no fa massa estava molt amagat, encara seguia sent també un tabú, no? Hem tingut casos de jugadors molt, molt coneguts, Xerra, per exemple, o no ben escat ni Iniesta, no? Que va tenir, no sé si un procés de depressió, però sí un procés d'estrès, de sentir aquesta pressió. No sé si creus que s'estan llevant un poc aquest tabú que ha existit fins ara.
9: El que feim és sortir del silenci, perquè això havia passat sempre.
1: Clar,
9: de fet, quan jo vaig començar a estudiar INEF, que va ser, com he dit, la primera carrera, jo record el primer, teníem ja psicologia de l'esport, i ja xerràvem de so, i estic xerrant de l'any 90, o sigui, fa molts anys. El que sí que és cert era com que sembla, perdem de vista, de que tots som persones. I tots som persones, no importa que siguis jugador de primera divisió o jugadora, o que siguis músic, que estiguis tocant a un altíssim nivell, o siguis una persona que fa net vidres, tots som persones. I no importa, és a dir, quan tu se lleves traje, quan tu se'n va a casa seva i se'n va amb el que ell és, en aquell moment és el que és. I l'altre són etiquetes, i en els moments de bé de sa vida, aquestes trajes que duim, això és fum de formarjada, que diuen, no?
1: Sí, sí.
9: I tots tenen problemes, i tots ens passen coses, i això és així.
1: I sobretot s'ha de perdre aquesta por a visibilitzar, no? Aquest estrès o aquesta pressió, no? Perquè jo, més que m'assembla que sempre ha estat un poc amagat, no? Simplement s'ha de poder demanar ajuda, evidentment, no? I sense fer-ho.
9: Sí, perquè ens han fet una idea moltes vegades de que la gent, han fet una confusió molt gran, que una persona quan sent tristesa, quan sent desànim, quan sent que s'ha frustrat per qualque cosa, sembla que allò ho ha d'amagar perquè li posem l'etiqueta de feble. I clar, i aquí hi ha hagut una gran confusió. Una cosa és ser vulnerable i tenim vulnerabilitat, i l'altra és que siguis fràgil i que te rompis en qualsevol cosa. I jo diria, hauríem de fer una festa i hauríem de començar a protegir aquesta vulnerabilitat perquè és necessària i forma part de nosaltres.
1: Sense veure-la com un...
9: Com una cosa ni dolenta, ni pecaminosa, ni que l'haguem d'amagar, saps? És al revés, és que benvingut sigui. I sempre jo considero que la persona és realment valenta i aquella persona molt forta és aquella que és capaç de mostrar aquesta vulnerabilitat i sentir que de forma natural...
1: Molt interessant el que ens explica Anna Valdem Gumila. Ella, recordem, ets la pregonera d'avui vespre. Nosaltres t'agraïm moltíssim avui que hagis vingut a fer una estona aquí a la Ser amb nosaltres. Sé que també has estat matí de moltes emissores. Tots som aquí, tots els mitjans som aquí avui i us volem robar uns minutets. Res, moltes gràcies, molta... molta sort, o no sé si fa falta dir-te sort o no. En tot cas, gràcies per seguir, que vagi tot molt bé avui vespre.
9: Moltes gràcies.
1: I res, disfrutar les festes.
9: Gràcies a vosaltres, i sí, sobretot dir disfrutar tots, no? Jo vull que sigui un acte de comunitat, jo no pretenc per res ser la protagonista, sinó ser el protagonista de les pobles, de gent d'aquí, i jo els voldria acompanyar amb això, saps tot. Així que bones festes, migjorners, migjorneres, i a tota Menorca, convidats a que vingueu.
1: Moltes gràcies, Valdem.
10: 95.7.
11: Ahorra haciendo la compra en los supermercados Vinipreu. Esta semana en nuestras fruterías, sandía rallada de Menorca por solo 59 céntimos el kilo, un 25% más barato. Y en nuestros mostradores de carnicería, butifarra fresca y chorizo criollo por 9,95 € el kilo, un 28% más barato. Vinipreu, cada día cualidad y al millor preu.
12: AJN Plagas Menorca, ya nos conoces. Somos las 3D, desinfección, desinsectación y desratización, además de tratamientos contra la legionela. AJN Plagas Menorca, casi 3 décadas de experiencia en la isla. Infórmate en nuestra web ajnplagasmenorca.es o acércate a nuestras nuevas instalaciones de la calle Sabatería 21 del polígono de San Lluís. Tranquilidad para ti, para tus clientes y para tu familia.
13: Ei, què fas aquest 31 de juliol?
14: Jo ja tinc el millor pla de l'estiu. Vine amb la família o els amics.
13: A on?
14: A la cursa popular i una plena d'estiu de Mou. Corre o camina i en acabar, festa final, DJ i torrada popular.
13: 31 de juliol, al camp de futbol de l'Sporting de Mou. Inscripcions a elitechip.net. Organitza Elitechip amb el patrocini de l'Ajuntament de Mou.
15: ¿Buscando el plan familiar perfecto en Menorca? Ven al SET Club Familiar Sports de Punta Prima. Disfruta de nuestras piscinas al aire libre, splash pool para los peques, pistas deportivas, zona de juegos. Compra ya tu pase de día con comida y bebida incluida por solo 20 euros los adultos y 15 euros los niños. Te esperamos en el SET Club del Hotel SET Punta Prima, con acceso directo desde la calle.
16: Unitat de Medicina Estètica a Hospital Joaner de Ciutadella i Clínica Joaner de Mahó, amb la doctora Alba Ruiz, especialista en Medicina Estètica. També ens acompanyen les doctores Luz Araujo i Valeria Ulloa, expertes en Medicina Estètica i Ginecologia Estètica. La nostra activitat mèdica està garantida per un entorn hospitalari. Concert i cita prèvia a Clínica Joaner de Mahó, al 971 35 11 15, o l'Hospital Joaner de Ciutadella, al 971 48 15 00. La primera visita informativa és gratuïta.
17: Hay sabores que definen una isla. Este verano, la tradición se eleva en la terraza del Balear. Redescubra los clásicos del Café Balear, reinterpretados con maestría por Villa Leblanc, en un entorno exclusivo, del mar a la mesa. Sienta la autenticidad de Menorca en cada plato de marisco fresco. Reserve su experiencia en Instagram, @laterrazadelbalear, o en melia.com. La Terraza del Balear, donde la historia se saborea frente al mar.
10: 95.7.
11: Buscando el plan perfecto para tus momentos en Menorca. Lo tenemos para ti. Cada día a partir de las 11:30 horas abrimos Cova d'en Xoroi. Disfruta de las mejores vistas de la isla y de las sesiones de música en vivo tras la puesta de sol. Únete a la diversión. Más información en nuestras redes y en covadenxoroi.com.
18: Tu bienestar es lo primero. Disfruta de la mejor calidad al mejor precio. En Country Eye encuentras colchones, sofás y muebles de calidad. Visítanos en Alayor, calle Ruiz y Pablo. Transporte y montaje gratuito. Y financiación hasta 18 meses sin intereses. Country Eye, hoy y siempre contigo.
19: En Menzies las rebajas siguen en aumento. Terceras rebajas con descuentos irresistibles en moda, calzado y complementos. Corre a Menzies y aprovecha las últimas oportunidades antes de que se agoten. Para niños, conjuntos de verano niño y niña, 10 euros. Bikini niña desde 3 euros. En hogar, cojines variados, 3,75. Dos toallas de playa algodón egipcio, 25 euros. Sábanas Menzies, despiece, 50%. Menzies, tu estilo ahora al mejor precio.
20: Descubre Cape Now en Hotel Meliá Cala Galdana. Cocina mediterránea con los mejores productos locales, selección de vinos y coctelería de autor. Y a unos pocos pasos, sobre la arena, te espera Beach House by Cape Now. Cócteles refrescantes, tapas irresistibles y platos frescos frente a una de las mejores playas de Menorca. Reservas al 682-310444. Cape Now y Beach House by Cape Now. Dos espacios, la misma esencia junto al mar.
21: Gestionar una instal·lació esportiva a Menorca? Aquesta convocatòria és per vosaltres. El Consell Insular de Menorca posa en marxa una nova línia d'ajudes per ajudar-vos a millorar, reformar, adequar i modernitzar les vostres instal·lacions esportives. Si la vostra entitat la gestiona en dret exclusiu o preferent, ja podeu demanar ajuda. No perdeu aquesta oportunitat. El termini acaba dia 13 d'agost de 2026. Tota la informació i la tramitació a www.cime.es. Consell Insular de Menorca. Impulsem l'esport de la nostra illa.
1: La 1 i 45 minuts, continuem en directe a l'Oi Por Oi Menorca, anem a repassar ara quina és la situació marítima per avui. Per avui s'espera vent de component sud-est de força 2 a 3, entre fluix i moderat, tant al nord com al sud de Menorca. L'estat de la mà és de marejol durant tota la jornada, amb onatge fluix i condicions generalment favorables per a la navegació i les activitats nàutiques. Els avisos marítims són inexistents en la jornada d'avui, per tant, d'aigües tranquil·les durant tot el dia. Aquesta es la previsión de la estado de la mar.
22: Nautic Center te ha ofrecido el estado de la mar.
23: En Menorca, el mar no es solo un lugar, es una forma de vida. En Nautic Center Menorca te ofrecemos todo lo que necesitas para disfrutar de la mejor navegación. Venta y alquiler de embarcaciones de las marcas más prestigiosas. Mantenimiento e invernaje, accesorios, recambios náuticos. Todo ello con un asesoramiento cercano y profesional. Contamos con más de 60 años de experiencia en la isla. Tú eliges el rumbo, nosotros nos encargamos del resto. Nautic Center Menorca, Sea Lovers.
1: Anem a xerrar ara de música, el nostre Oi Por Oi Menorca, amb el nostre proper convidat, i és en Miquel Pasqual. Miquel, com estàs? Molt bon dia.
24: Bon dia, i tu, bon dia. Oients, molt bé, vosaltres, què tal?
1: Nosaltres encantats de ser sempre aquí a mitjorn, que ens cuiden, mos cuiden la mar de bé. I res, amb tu vull xerrar de música, perquè avui xerrem ara amb el Lem, tot just ara fa uns moments. Exacte. Ella té part de protagonisme avui amb aquesta pregó.
24: Molt.
1: I l'altra part la té, se revela d'avui vespre, aquesta revela mítica també dels divendres de Sant Cristòfol, amb Huracán, que esteis sempre en els pedos, que no?
24: Sí, sí, estem sempre, exactament, i avui vespre pues, és una verbena, jo dic, pom mítica ja de divendres. Ja, demà serà una altra cosa, però jo penso que avui se verbena és avui, de les festes. Jo penso que sí, i crec que ho pensa moltíssima de gent. I nosaltres, bueno, ja te passaré un pot davant, però nosaltres avui, a més, estarem reforçats per tres músics de la banda, de Millón, el director, que toca saxo, Nague, qui toca trompeta, i en Josep Fumeta,
1: que
24: toca saxo també, exactament. No, hi ha hagut dos que no han pogut venir, Litus, director de la banda de Mercadal, i Néctor, director de la banda de Mo. Clar, és que nosaltres han tingut aquí els directors de les bandes.
1: Els directors de les bandes toquen amb Huracán.
24: Clar, nosaltres som més flacs, hem de dur els bons.
1: Està molt bé, però tenim una secció de vent, perquè una secció de vent dona molt de joc.
24: Sona molt. La música que feien nosaltres és brutal, vull dir, és un altre món, i no poden tenir trombon per circumstàncies, com dir que Néctor no pot venir, però sí que la música sona d'una altra manera, amb una secció de vents.
1: Huracán, una banda mítica, deveu ser probablement la més veterana ja de Silla, o no?
24: Jo crec que...
1: Amb diferència,
24: amb
1: més
24: molta diferència.
1: Molta diferència.
24: Tu penses que l'any passat nosaltres vam complir 50
1: anys, sí.
24: I en guanyes et sun. O sigui que del 51, i això de l'any... Huracán de l'any 75, però nosaltres, en Pere i jo, perquè ja no hi ha ningú més, tocàvem de l'any 74, però l'Huracán es va formar l'any 75, i clar, saps que hem viscut nosaltres.
1: No s'ha arribat a aturar mai l'activitat d'Huracán?
24: No, Huracán mai.
1: Són 50 anys ininterromputs.
24: Ininterromputs. Només es va interrompre l'any de la pandèmia, que nosaltres vam fer el carnaval. El carnaval es va fer.
1: El que va ser el febrer, que encara no hi havia confinament.
24: Mira, t'ho contaré ràpid. Jo era a Milán per consumpte de sabates d'Amibo, i vaig venir a posta perquè nosaltres havíem de tocar el carnaval a Menorca. Arriba aquí el divendres i tanquen l'aeroport de Milán perquè va néixer per allà.
1: Va arribar a Europa per Itàlia, sí.
24: Un susto, tu, jo, per allà.
1: Si bé, no haguessis quedat a Itàlia, si no, tres mesos.
24: I nosaltres van tocar els dilluns, el Blanc i Negre. I després el Solsberg. Sí. També és bo, que tinc que dir, que som l'únic que ha aguantat els 50 anys.
1: Ah.
24: En Pere...
1: Sí que sé que en Pere hi va haver una època que...
24: En Pere el van operar d'un genoll i tot sí, això, sí, i sí. Va fer uns 3 anys, així, 3, 4... Jo diria 3, que, no, que es va retirar. Mm-hmm. Però bueno, ara el van tornar a pescar i ara l'any passat també va començar amb Bep. En Bec Camps, en el baix, va molt bé d'un baixista. I clar, i també m'ho agradaria d'un bateria, però ja en altres bateries trobant que no, que ja és molt de feina.
1: Sou a més de ser més veterana, però potser segur, ser més estimada. Jo crec que heu d'haver rebut moltíssimes mostres de suport i de gratitud de sa gent, o no?
24: Això, la veritat és que sí. Eh? Nosaltres estem molt contents de sa gent, perquè tenim un tipus de gent que ve a molts puestos els mateixos, no? I nosaltres deia, són els amics nostres, no són els fans, no, són els amics nostres. I després, te contaré ara, nosaltres vam estar ara a Fornells, diumenge, a Fornells, que vam de tocar, i clar, i de gent de Menorca, en vas poca, eh?
1: Clar,
24: el diumenge vespre allà, sí, a la una de la matinada, però estava barrotat de gent. Que vam de ballar, i comença a venir gent, i de madrileños, i de d'on sois, de d'on sois, perquè clar, no mos coneixen, de la veritat. Clar. I vosaltres vais fora la península, de Menorca, i estàs molt bé, aquí. I però que havien xalat molt, i veus que s'ho passaven bé, per tant, la música nostra, pues, i tenim moltes carinyo dels menorquins.
1: No us moveu de Menorca, però deveu anar a tots els pobles, deveu fer quasi tots les verbenes de diumenge.
24: Nosaltres anem a tots els pobles,
1: sí.
24: Menys Ciutadella, que Ciutadella no es fan verbenes Sant Joan, i vegades sí, vegades no, anem a Llumassanes, així que dependeix.
1: Sí, també
24: és un poble que aquí.
1: Vegades,
24: però bueno, hi han anat també moltes
1: vegades.
24: Molt d'any, no te pensis que...
1: Just amb mitjor també hi coincideix.
24: Sí, exactament.
1: No?
24: Mm-hmm. Tots els altres pobles... Tots els altres de fem. Tots tenim verbenes, inclús Mo, tenim ja un parell de barriades, a més des dia d'Espregó, o sigui que a l'Oinam dissabte aquí... Dia 7, divendres que ve, ara avui tocarem la verbena mitjorn, diumenge també tocarem aquí, mitjorn, a la plaça, aquí també farem... És una verbena molt tranquil·leta, però bueno, ja després també... Pues, tot.
1: Per tot.
24: Per tot, i nosaltres encantats, encantats. De moment, mentre aguantem, nosaltres hi posem molta il·lusió i molt de gust i m'ho passem bé.
1: Molt bé, t'agraeix moltíssim que hagis vingut. Nosaltres arribem ja quasi a les dues, és hora d'anar a dinar. Gràcies per haver-te atregat fins aquí, que vagi molt bé avui vespre.
24: Moltes gràcies.
1: I 51 anys més d'Huracán, o no?
24: 51 ja seran molts. Sí. Ara passito, que de partido,
1: exacte,
24: que diu.
1: Exacte, com aquell.
24: Partido, i gràcies a vosaltres. I esteu tots convidats, com és lògic, a ser Menorca, encantat d'estar aquí amb vosaltres.
1: Gràcies per venir.
24: Gràcies a tu.
0: De 5.7.
2: ¿Te apetece darte un buen homenaje y descubrir el auténtico sabor de Menorca? Ven a Satanca, el restaurante del Hotel 5 Estrellas Barcelona, en Viniancolla. Cocina mediterránea llena de sabor, elaborada con producto local. Pescados frescos, carnes a la brasa y verduras de temporada de nuestro huerto. Una propuesta gastronómica para disfrutar de la isla bocado a bocado. Reserva obligatoria en The Fork o llamando al 971-57-1700. Satanca, el auténtico sabor de Menorca.
3: Dale a tu descanso la importancia que se merece. En Neima encontrarás calidad, comodidad y hasta un 60% de descuento en una gran variedad de productos. Ven, prueba y encuentra lo que realmente necesitas. Financiación sin intereses y transporte y montaje gratuito. Neima, en el polígono de Alayor, porque tu hogar es el mejor lugar del mundo.
4: 1 de enero, 2 de enero, 3 de enero, 4 de enero, 5 de enero... Y así durante todo el 2026. El Kia EV3 podrá presumir cada día de ser el mejor coche del año, según el diario ABC. ¿Quieres saber por qué? Ven a tu concesionario Kia más cercano y descúbrelo.
5: Kia. Movement that inspires.
4: Ven a Cirasa Auto Center, concesionario oficial Kia en Mahón o visítanos en kia.com.
6: Aquest diumenge 2 d'agost arriba la 21a Fira de Productes Agraris Ecològics de Menorca. De 18 a 23 hores t'esperam al Parc d'Esfreginal de Mahó. Gaudeix del millor mercat agroalimentari ecològic, tast de productes ecolocals, música en DJ bass, jocs de fusta gegants, bereneta de fruita, contacontes, glosat i molt més. Diumenge 2 d'agost connecta amb la nostra terra des del Parc d'Esfreginal, Ajuntament de Mahó i Associació de Productors d'Agricultura Ecològica de Menorca.
7: 95.7

0: Aprovechate de nuestras rebajas y nuestra entrega y montaje gratuito. Ven a vernos en Avenida de la Industria 49 de Alayor.
1: El mejor mueble al mejor precio en Hipermueble.
2: Menorca és reserva de biosfera i cada gota d'aigua compta. Tanca l'aixeta mentre t'ensabones. Dutxa't en lloc de banyar-te. Omple al màxim la rentadora o el rentavaixelles. Evita els recs innecessaris, perquè l'aigua que estalvies avui és la que tindrem demà. Estalvia aigua. Cada gota compta. Cada gest suma. Consell Insular de Menorca.
3: 21a Fira de Productes Agraris Ecològics de Menorca. Maó, diumenge 2 d'agost es Freginal, entre les 6 i les 11 del vespre. Mercat agroalimentari ecològic i local, tas de productes agroecològics, música amb DJ Bass, jocs de llenya gegants amb cucú, cavallets amb Ecotio Vivo, bereneta de fruita d'estiuada, contacondes i biblioteca de carrer en Gemma Moll, glosat en soca de mots i entrega del Premi Puriol. L'organitzen l'Ajuntament de Maó i l'Associació de Producció Agrària Ecològica amb el suport del Consell Insular de Menorca. APAEM, Sembrar amb Salut a Menorca. L'acullim per tu.
4: Encuentra tu hogar ideal en Menorca con Inmobiliaria Estanza. Cuéntanos qué necesitas y deja que nuestro equipo te asesore con confianza y cercanía. Disponemos de una cuidada selección de propiedades singulares para todos los bolsillos. Somos los especialistas en suelo en Menorca. Inmobiliaria Estanza en Carrer Conqueridor 55, Ciutadella, Carrer Nau 28, Es Mercadal y estanza.es. Tu sueño de vivir en Menorca cada vez más cerca. Contáctanos hoy mismo.
5: ¿Y a ti? ¿Cómo te gusta dormir? En Beds te asesoramos sobre tu descanso. Descubre nuestras rebajas con descuentos de hasta el 55%. Beds, el descanso de verdad.
6: Encuéntranos en beds.es.
7: Hola, molt bon dia. Sense cap casta de dubte, los estudiantes poden considerar-se els primers grups de rock i pop espanyols. L'any 1956, fa 70 anys, Pepe Barranco comença a cantar per Madrid imitant Elvis Presley. Poc temps després s'ajunta amb un company del col·legi La Sagrada Família i després d'una actuació de duo a la Facultat de Medicina coneixen en Rafael Aracil. El grup assaja en el Col·legi Major Apóstol Santiago i es comencen a donar a conèixer a la revista de ràdio Enlace. Així com en aquell programa mític d'en Ángel Álvarez, Caravana Musical. No tenen nom quan actuen a sales de festa d'Alacant durant l'estiu. D'allà tornen amb un nou membre, Adolfo Abril, en el contrabaix. Son pare d'en Adolfo és el que li posa el nom de Los Cuatro Estudiantes i actuen a locals i festivals de ràdio de Madrid. Fins i tot a la pel·lícula Passa la Tuna. Allà alguns canvis de component per motius d'estudis, d'Emili, etc. I és quan entra el bateria Fernando Arbex, el famós Fernando Arbex. I més tard, el seu germà, Luis Arbex, ja es diuen llavors Los Estudiantes, perquè són més de quatre. Després d'un programa a Ràdio Madrid, sa casa Philips els afitxa i graven el primer disc l'any 1960, un dels primers de rock and roll a Espanya en temes nord-americans. Los Estudiantes van estar en actiu fins a l'any 1964. Aquesta cançó que escoltarem seva és una versió d'un tema prou conegut, escrit per el cantant Gene Pinney, que va gravar per primera vegada Johnny Duncan a l'any 1960, però que va fer popular en Ricky Nelson 1961. Hello, Mary Lou. Los Estudiantes.